Pierre Molaise, trobem zics que em boa. A zinc tertan íntegre lo acartot. A nu ni que roman a magnifiquen tuin. Des garrat estem a valoi pol buin. Ei, a Molaise, trobem zics que em boa. Zinter tan íntegre lo acartot. En únic roman a magnífic en duin. Desgarrat estem a valoi pol